ọmọ tó ní bàbá àwọn ọlá tó ní màmá olówó tó wọn bá bàbá já tó ní bàbá òṣètò tó dẹ tún bá màmá já tó ní màmá òṣètò ó dìgbà tó bá dàgbà tó bá ń dá ṣẹṣẹ wàrí bó ṣe rọrùn tó gbogbo ẹ yóò.